0: que a mi passarà les penes que estic passant.
1: Així com les heu guanyades, valga'm Déu va, tot sol com pugueu passar-les, compte-la donar.
0: Solament la més xiqueta, muller leial.
1: Tant m'estimo la més xica com la més gran.
0: Per què no caseu les filles, muller leial?
1: Perquè no tinc dot per parles, compte la nau.
0: Al cap de vall de l'escala, muller leial, al cap de vall de l'escala n'hi ha l'argent.

0: iawn.
1: Ai, que me l'haureu cremada, comte l'Arnau.
0: Ni tan sols us l'he tocada, viudet igual.
1: Què és això, us surt del cap, comte l'Arnau?
0: Males coses que he pensades, muller leial.
1: Què és això, vos ix pels ulls, valga'm Déu val.
0: Són les males llambregades, viudet igual.
1: Què és això, vos ix pels nassos, comte l'Arnau?
0: Són les coses que heu olorades, muller leial.
1: Què és lo que us ix per la boca, comte l'Arnau?
0: Són les males paraulades, viudeta igual.
1: Què vos ix per les orelles, valga'm Déu val.
0: Males coses que escoltades, muller leial.
1: Què és això, vos ix pels braços, comte l'Arnau?
0: Són les males abraçades, muller leial.
1: Què és lo que us ix per les mans, comte l'Arnau?
0: Males coses que he tocades, muller leial.
1: Què és això que us ix pels peus, valga'm Déu val.
0: Els mals passos que donava, viudeta igual.
1: Què és aquest soroll que sento, comte l'Arnau? Què és aquest soroll que sento, que em dona espant?
0: És el cavall que m'espera, muller leial.